0: 97.1 Castellón.
1: La Diputació de Castelló impulsa les iniciatives artístiques que es programen a la nostra província. Ens esforcem per oferir activitats culturals de gran qualitat, donant suport a l'art i a la música, als nostres orígens, a la nostra identitat, promovent la formació i oferint ajudes a entitats locals i associacions. Volem que la cultura es visca i es gaudisca en cadascun dels 135 municipis de Castelló, fent de la nostra província un gran escenari cultural amb espectacles de teatre, dansa, circ, música i literatura. Castelló, escenari cultural. Diputació de Castelló.
2: Una cancha de pádel, una piscina a reventar, una barbacoa que no vas a pisar. Todo eso suena muy bien si te da igual pagar de más. Pero en Edificio Maestro vamos a lo importante. Últimas viviendas con alto.